0: la ¡Qué buena!
1: Pelotero a la bola, va
2: 3-14.
1: Va tiri, va tiri, va tiri, va tiri, va.